i podria fer de miau per aguantar el licor i podrien les anyes